Cap a les metes, el cor a la platja, de fer les maletes i quasi sempre tirar l'equipatge. Escric a negreta, pinto el paisatge,

0: cena, el sol que ve amb la primavera.
1: Toc de queda, fem un toc i quedem, on les palmeres rere l'estació del tren. Pel que ens queda, fem-ho per tot el convent, fins que l'àngel i el dimoni arribin al mateix moment.
0: Digue'm que ho entens, sincerament, estic triant el present i cremant la cartera.
1: Yeah.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio.
1: Ràdio Brera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radiobrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: dues hores 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Jordi Busquet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Ràdio Brera, la fórmula que t'agrada. 107.9 FM.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu.

No és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets imprescindible.

0: Val.
1: No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pauses.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: control.
1: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferint de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
2: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
1: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
2: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
1: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

els èxits de sempre sonen a Ràdio Brera.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
0: Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: 107.9.
1: Ràdio Abrera. Són les 5.
2: ¿Qué hora son, mi corazón?
3: Hora 23.
4: Te lo dije muy clarito. Permanece la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
3: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
3: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
8: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
9: That's right.
10: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
11: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
10: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Tu fas Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès, deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria, en aquest cas també a l'AP7, però a Vilaseca, deixa un carril tallat, en aquest cas direcció Barcelona. A banda també, retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I els centres educatius viuen avui una nova jornada de vaga convocada per USTEC, la CGT i la Intersindical després que la consulta entre el professorat hagi rebutjat el preacord signat la setmana passada amb el Departament d'Educació. El no s'ha imposat amb el 65% dels vots i una participació superior al 61%, fet que ha portat els sindicats convocants a mantenir l'aturada i a organitzar una manifestació a Barcelona. El preacord inclou un nou complement salarial progressiu, l'increment també del complement específic, la convocatòria de 5.000 càtedres i més de 6.000 dotacions per a l'escola inclusiva. Tot i això, els sindicats consideren que les mesures són insuficients i adverteixen que el rebuig obre la porta a noves mobilitzacions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha reiterat el compromís del govern de desplegar l'acord i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. Les negociacions es reprendran la setmana que ve. I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional informació sobre les relacions econòmiques del PSOE i el PSC durant els anys 2024 i 2025 en el marc de la investigació sobre la presumpta trama vinculada a Santos Cerdán. Els investigadors reclamen documentació de contractes, factures i pagaments al grup ICI, així com dades econòmiques a l'Agència Tributària i moviments bancaris relacionats amb diverses persones i empreses. I les fortes pluges d'aquest dijous van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. No hi va haver ferits i els 6 passatgers van ser evacuats. El temporal també va provocar afectacions a la C-17 i diverses incidències al Ripollès i Osona. Els bombers van atendre 89 avisos i el telèfon 112 va rebre prop de 169 trucades relacionades amb la pluja. I els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per una denúncia de tocaments a una persona menor d'edat a Barcelona. La presumpta víctima seria una nena de 13 anys i l'agressió hauria tingut lloc el dimecres sobre 3:45 de la tarda a Sarrià. I la pluja i el vent han marcat la primera jornada del Primavera Sound i han obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i Batllal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat. Tot i els intents de reprogramació, l'actuació de Massive Attack també es va acabar anul·lant de matinada. I això seria tot pel que fa a les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: kiss.
1: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
2: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioabrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega-te-la.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem habilitat un accident a l'AP7 a Barberà, deixa un carrer tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. També una altra avaria, en aquest cas a l'AP7 a Vilaseca, deixa un altre carrer tallat direcció Barcelona. A banda, retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà i la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I els centres educatius viuen avui una nova jornada de vaga convocada per USTEC, la CGT i la Intersindical, després que una consulta entre el professorat hagi rebutjat el preacord signat la setmana passada amb el Departament d'Educació. El no s'ha imposat amb el 65% dels vots i una participació superior al 61%, fet que ha portat els sindicats convocants a mantenir l'aturada i a organitzar avui una gran manifestació a Barcelona. El preacord inclou un nou complement salarial progressiu, l'increment del complement específic i la convocatòria de 5.000 cadres i més de 6.000 dotacions per l'escola inclusiva. Tot i això, els sindicats consideren que les mesures són insuficients. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions fa uns minuts a la xarxa després que el col·lectiu hagi tombat un preacord al qual USTEC ja estava d'acord.
3: I si s'ha aconseguit ni que sigui aquest preacord, ha estat gràcies a l'USTEC, que no ens hem aixecat de la mesa en cap moment, però si no és suficient, nosaltres evidentment anirem a batallar al costat del col·lectiu, no? I dins del col·lectiu, perquè també som treballadors i treballadors, doncs a millorar o a anar fins allà on faci falta, perquè realment en els centres educatius es notin aquestes les millores.
2: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha reiterat el compromís del govern de desplegar l'acord i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. Les negociacions es reprendran de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'aquest dijous van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. No hi va haver ferits i els 6 passatgers van ser evacuats. El temporal també va provocar afectacions a la C-17 i diverses incidències al Ripollès i Osona. Els bombers van rebre 89 avisos i el telèfon 112 va rebre també 169 trucades relacionades amb la pluja. I de fet, la pluja i el vent han marcat la primera jornada del Primavera Sound i han obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i Batgial. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat. Tots els intents, volíem dir, de reprogramació, l'actuació de Massive Attack també va acabar anul·lada de matinada. I pel que fa avui al temps, els ruixats ja perden força avui i el sol tornarà a ser el protagonista bona part de Catalunya. Tot i això, hi haurà alguns núvols baixos, sobretot ara al matí, i algun ruixat allà a l'interior de Girona durant la tarda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Abrera s'està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom i aquesta setmana és el torn d'Energy Dance Studios. Podeu reservar cita i hora al seu web. Aquest divendres 5 de juny hi ha programades diverses activitats. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, de 10 a 2 quarts de 12 del matí a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrim-me, sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut. Al Casal de Joves d'Abrera, a la tarda es fa l'activitat del Digues la teva, dirigida a joves d'entre 12 i 25 anys. I el Cineclub Maruja Torres d'Abrera, programat per aquest mes de juny, un nou cicle amb 3 noves projeccions que giren en torn l'Americana Film Fest. La primera té lloc aquest divendres 5 de juny a 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent, on podrem veure l'estrena de Rebuilding.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Aquest dissabte 6 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que comença amb l'horari d'estiu i es podrà visitar des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons del Montserrat del Consorci del Baix Llobregat. Aquest dissabte és el darrer dia per visitar a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. L'horari d'obertura és de 10 a 1. Durant tot el dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, el Club Bàsquet Abrera organitza un torneig de 3x3 al pavelló esportiu municipal. També aquest dissabte, de 10 del matí a 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la primera fira de benestar animal organitzada per l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, que reunirà a prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris, participar en activitats familiars i assistir a diverses xerrades. Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que té lloc aquest dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral i diversos carrers del municipi. Compten proves per a totes les edats que comencen a les 6 de la tarda amb la segona marxa daurada i la 7a marxa bressol, seguides de les curses infantils i lliurament de premis, i a partir de les 8 del vespre es disputaran les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, seguides del lliurament de premis. Trobareu tota la informació sobre el recorregut i les restriccions de trànsit i estacionament als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I aquest dissabte 6 de juny és el darrer dia per formalitzar les inscripcions per participar a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny en el marc de la Festa Major Jove. El tràmit s'ha de fer a través de la seu electrònica del web abrera.cat, on també podeu consultar les bases.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs Super Devora Llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 2:15 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10 a 2:15, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 2:09 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Vella de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia, i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de la Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: Ràdio Obrera.
6: Ràdio Obrera.
5: Marquem la diferència.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. E-mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AP7, però en aquest cas a Vilaseca, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. A banda, retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, retards també a l'R11 per caiguda d'arbres a la via. I avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa.
3: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
2: Pel que fa a les afectacions, avui un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al barcelonès i han tallat també la Nacional 150 a Barberà del Vallès. També s'han convocat 3 columnes que partiran de diversos punts de la ciutat a partir de les 10 del matí i que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. No hi va haver ferits i els 6 passatgers van ser evacuats. De fet, encara no s'ha reprès la circulació en aquest punt i, de fet, s'ha habilitat servei per carretera. També va provocar afectacions a la C-17 i diverses incidències al Ripollès i Osona. Els bombers van atendre un total de 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, el temporal també ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat, tot i els instants de reprogramació. Per exemple, l'actuació de Massive Attack també es va acabar anul·lant a la matinada. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Arrel de la reunió mantinguda aquest dijous i per l'exigència de l'Ajuntament d'Abrera, Montbus ha retirat definitivament de les rutes escolars d'Abrera l'autobús que presentava incidències i ha estat substituït. Des de l'Ajuntament d'Abrera informen que se seguirà fiscalitzant diàriament el servei i s'exigeix una solució definitiva a l'empresa Montbus per les diverses incidències registrades en el servei de transport escolar d'Abrera. Fruit de les diverses reclamacions i fiscalització contínua del servei de transport escolar, l'Ajuntament d'Abrera s'ha reunit novament amb Montbus i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per exigir una solució definitiva de les incidències detectades. Aquest servei es presta per delegació de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant un contracte adjudicat a l'empresa Montbus des del mes de gener de 2025. En els darrers mesos, la policia local d'Abrera ha sancionat fins a 6 vegades Montbus en les inspeccions diàries que realitza el servei amb la col·laboració periòdica del cos de Mossos d'Esquadra. També s'ha establert un espai periòdic de fiscalització del servei entre el consistori i el Consell Comarcal. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera se subvenciona la totalitat del cost del transport escolar amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Petoni Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
4: L'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, ha assistit aquest dimecres 3 de juny a la tarda a l'acte corporatiu d'inici de la producció dels nous Cupra, Raval i Volkswagen i de Polo. Celebrat a la la planta de Seat i Cupra del Baix Nord. L'acte ha estat encapçalat pel president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i ha comptat amb la participació del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampert, l'alcaldessa de Sant Esteve Sarrovira, Roser Bruset, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, així com d'altres representants institucionals, mentre que per part de la companyia han intervingut el CEO del grup Volkswagen, Oliver Blum, el president del Consell d'Administració de Seat i Cupra, Thomas Schaffer, i el CEO de Seat Cupra, Marcus Haupt. Com deien, la jornada ha servit per donar el tret de sortida a la producció dels nous models elèctrics Cupra, Raval i Volkswagen i de Polo, un pas estratègic en el procés d'electrificació de la indústria automobilística i en la transformació de la planta automobilística del territori. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, en declaracions a Ràdio Abrera.
1: Avui és un dia molt important amb la visita del president de la Generalitat. El conseller d'Empresa també ha vingut. Ha vingut també el president del govern de l'Estat espanyol i també el ministre d'Indústria, amb el Jordi Hereu. Bé, un dia que posem de manifest la producció 100% de dos vehicles elèctrics, que són el Volkswagen, el Polo ID i després també el Cupra Raval, el qual estem molt orgullosos de que es puguin fer a la factoria del nostre polígon empresarial d'Abrera. Que es facin aquests cotxes implica moltes coses. Implica que la transformació ja és un fet. Implica que les empreses que envolten la gran factoria han d'estar preparades també per assolir els reptes. I nosaltres, els municipis, representants de la societat, també hem de disposar per tal d'oferir treballadors i treballadores de valor afegit que puguin establir-se i incorporar-se dintre d'aquest projecte. Aquesta nova era Seat Cupra, avui hem sigut testimonis d'aquests nous models, als quals els desitgem molts d'èxits i que comptaran, com no, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera per tot el que necessitin.
4: El projecte liderat per Seat i Cupra per a l'arribada de la família de cotxes elèctrics urbans, amb nom del Brand Group Core del grup Volkswagen, està cridada a fer accessible l'electromobilitat en tot el continent amb 4 models totalment elèctrics en 3 marques distintes.
0: Abrera Informació. Esports.
4: Des de la Brigada Municipal i el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Abrera es treballa en les instal·lacions de la piscina municipal d'estiu per a la seva posada a punt, amb diferents tasques de manteniment, adequació i condicionament per garantir un bon inici de temporada i que la ciutadania pugui gaudir d'unes instal·lacions en òptimes condicions des del primer dia d'obertura, que recordem és aquest diumenge 7 de juny. Així, durant les darreres setmanes s'han dut a terme tasques d'adequació de la zona de gespa, plantació de 5 arbres nous, la implantació d'un sistema de filtració nou, s'ha trasplantat de gespa nova i abonat a tot el recinte, s'ha posat en servei els sistemes d'anàlisi d'aigua en continu de les piscines, el sanejament de la ceràmica dels vorals, la neteja i desinfecció del sistema d'aigua de la xarxa calenta i freda, i s'estan instal·lant noves estructures d'ombres per doblar la superfície que hi havia fins ara. Recordem que aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament serà de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Vilaseca. Continua deixant un carril tallat en aquest punt. També congestió a l'AP7 a Parets del Vallès, a la C33 a Mollet del Vallès i també està tallada a la C33 a Parets del Vallès amb desviaments que es fan per l'AP7 i es recomana en aquest cas la C17. A la B10 també la retirada d'un vehicle deixa un carril tallat en aquest punt i dificulta encara més les retencions habituals. I avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat avui a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa i ha instat als sindicats a avalar-lo per tal de començar a treballar.
3: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
2: Pel que fa a les afectacions per les mobilitzacions d'avui, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al Barcelonès. També s'ha tallat la Nacional 150 Barberà del Vallès i també han provocat retencions a la P7 des de Granollers a causa d'una bicicletada. També s'han convocat 3 columnes, algunes, com dèiem, en bicicleta, que partiran de diversos punts de la ciutat. Ara les d'avui que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. De fet, encara ara no s'ha reprès la circulació i s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. Els bombers van atendre 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, també el temporal ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Dos Jacat i també Batllal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat. I la Policia Nacional ha detingut 2 persones a Maçanet de la Selva acusades de formar part d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que operava en diversos centres de cultiu.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. El Cineclub Maruja Torres d'Abrera ha programat per aquest mes de juny un nou cicle amb 3 noves projeccions que giren entorn l'Americana Film Fest. Aquest divendres 5 de juny podrem veure Rebuilding, divendres 19 de juny Natchez i dilluns 29 de juny dins la programació de Festa Major Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató. Manel Benito, un dels impulsors de la iniciativa, explica com s'ha fet la tria d'aquest segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
5: Vam tenir a la nostra disposició el catàleg sencer d'aquest festival i vam triar les 3 pel·lis que nosaltres pensàvem que podien quadrar bé en un cicle de cinema sobre aquest festival, sobre cinema independent, i que podria agradar al nostre públic. Hem fet un primer cicle amb cinema clàssic de tota la vida i ara fem tot el contrari, cinema d'estrena independent nord-americà. És un festival de cine ja veterà a la ciutat de Barcelona, és el festival de cinema independent o indie dels Estats Units i és un festival que porta aquest any, 2026, el mes de març, ha fet la seva 13a edició, molt popular, que atrau molt públic a Barcelona i que projecta les seves pel·lis. Aquest any han sigut el cinema Aribau, el cinema Girona, i també ha fet projeccions a la Filmoteca, al cinema de la Filmoteca de Catalunya.
4: Benito destaca que els 3 títols que es projectaran al juny a Abrera són estrenes.
5: Aquesta primera pel·lícula, Rebuilding, s'estrena a sales comercials a l'Estat espanyol el mateix dia 5 de juny. Per tant, podem dir que és estrena. Una pel·lícula que estrenem aquí, sembla molt gran, però és així. Ja vam parlar que els cineclubs d'arreu tenen aquesta possibilitat, no?, d'estrenar pel·lícules de festivals, fins i tot abans de que siguin estrenades de forma comercial, i les altres dues, tant Natchez com Atropia, són dues pel·lícules que s'estrenaran a les plataformes. Per exemple, Natchez s'estrenarà el mes de juny a Netflix i Atropia ja es pot veure a Movistar Plus. Per tant, és un cicle d'absoluta estrena.
4: Tornem a recordar les dates de les projeccions del segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. Aquest divendres 5 de juny, Rebuilding, divendres 19 de juny, Natchez i dilluns 29 de juny, dins la Festa Major, Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 8:15 del vespre a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato.
0: Abrera Informació. Entitats.
6: Animals de companyia.
4: Aquest dissabte 6 de juny, de 10 del matí a 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la Fira de Benestar Animal, una jornada dedicada a la sensibilització, l'adopció responsable i la promoció del benestar dels animals. L'esdeveniment està organitzat per APATBA, l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, amb el suport de l'Ajuntament. Roger Mingorante és l'impulsor de la iniciativa i explica quin és l'objectiu.
7: APATBA és una associació que es va crear el 2023 per ajudar els animals d'Abrera. Una tasca que ja fèiem abans de manera voluntària. La fira neix amb la voluntat de donar visibilitat a aquesta realitat i apropar-la a la ciutadania, fent-ho d'una manera pròpera i accessible. L'objectiu principal és fomentar l'adopció responsable, donar visibilitat a les associacions i seguir conscienciant a la ciutadania. A més, estem treballant en municipis propers per portar xerrades a escoles, perquè la conscienciació des de petits creiem que és bastant clau. Hi ha molts animals esperant una oportunitat i que adoptar no és una decisió puntual, sinó un compromís de per vida.
4: La fira reunirà prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris i participar en activitats familiars. Roger Mingorance.
7: I trobarem una jornada molt completa amb associacions de protecció animal, animals en adopció, passarel·la, xerrades de conscienciació, activitats familiars i productes solidaris. El missatge és bastant clar. Compris o adoptis, fes-ho sempre amb responsabilitat. No es tracta de prohibir la compra, però sí de fer entendre que hi ha molts animals que necessiten ajuda i que potser no hem de mirar només una estètica, sinó una necessitat. La fira és un punt de contacte. Realment, les persones poden conèixer els animals, parlar amb les associacions i iniciar el procés d'adopció segons els seus protocols. Es parlarà sobre la importància de l'adopció, les donacions, per què serveixen, sobre el PIF, felí, i també sobre educació i comportament caní. També aprofitem per dir que necessitem cases d'acollida, tant de gossos com per gats, i que poden posar-se en contacte amb nosaltres.
4: La Fira de Benestar Animal es planteja com una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar l'adopció responsable, donar a conèixer la tasca de les entitats protectores i promoure el respecte i el benestar dels animals en un ambient familiar i participatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera. 24 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24 hores.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions, avui hi ha hagut i encara hi ha afectacions a les carreteres, com a la B10, també hi ha hagut afectacions a la Nacional 150 a Barberà, a l'AP7 i també a la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de la ciutat i que confluiran ara al migdia a Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins a una d'aquestes columnes, concretament anem fins plaça Espanya, on està la nostra companya l'Esther Minguell, que està seguint precisament una d'aquestes columnes. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs centenars de docents aquí encara a plaça Espanya, perquè aquesta columna està engegant amb una mica de retard, perquè estan esperant autocars que venen del Penedès i de Lleida, i de seguida engegarà per la Gran Via i aniran fins a Arc de Triomf, on començarà aquesta manifestació, una proposta, una protesta que des d'aquí preveuen massiva després del rebuig al preacord amb el govern i que, segons professors i mestres, ens han explicat aquí que demostra que calen moltes millores al sistema educatiu i que van molt més enllà del salari dels docents. Des de la CGT i USTEC, també des de la COS i la Intersindical, reclamen a Educació que reobri les converses amb el comitè de vaga i que la negociació de les millores ha de deixar de banda l'acord del mes de març. Anuncien una escalada de les protestes que han de concretar encara i han de consensuar, però sí que han anunciat convocatòria de vaga pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa, la selectivitat i també la discussió en comissió al Parlament dels pressupostos d'educació.
2: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
2: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius que aconseguir la condonació del FLA, també el finançament autonòmic i que l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
4: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. El posava directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
2: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A7 a Cambrils deixa un carril tallat direcció Tarragona. També hi ha una avaria a hores d'ara al Bruc amb un carril tallat direcció Barcelona. A banda, també afectacions habituals als accessos de la ciutat, a la C58 i finalment a l'AP7 a Barberà. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C12 al FES el 22 de setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distraure mentre prenia un cafè al volant.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A Abrera s'està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom i aquesta setmana és el torn d'Energy Dance Studios. Podeu reservar cita i hora al seu web. Aquest divendres 5 de juny hi ha programades diverses activitats. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, de 10 a 2 quarts de 12 del matí a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrim-me sexualitat en la maternitat a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut. Al Casal de Joves d'Abrera, a la tarda es fa l'activitat del Digues la teva, dirigida a joves d'entre 12 i 25 anys. I el Cineclub Maruja Torres d'Abrera, programat per aquest mes de juny, un nou cicle amb 3 noves projeccions que giren en torn l'Americana Film Fest. La primera té lloc aquest divendres 5 de juny a 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent, on podrem veure l'estrena de Rebuilding.
0: Abrera Informació. Activitats.
5: Aquest dissabte 6 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que comença amb l'horari d'estiu i es podrà visitar des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons del Montserrat del Consorci del Baix Llobregat. Aquest dissabte és el darrer dia per visitar a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera El color ens parla, més una mirada a Abrera. L'horari d'obertura és de 10 a 1. Durant tot el dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, el Club Bàsquet Abrera organitza un torneig de 3x3 al Pavelló Esportiu Municipal. També aquest dissabte, de 10 del matí a 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la primera fira de benestar animal organitzada per l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, que reunirà a prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris, participar en activitats familiars i assistir a diverses xerrades. Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que té lloc aquest dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral i diversos carrers del municipi. Compten proves per a totes les edats que comencen a les 6 de la tarda amb la segona marxa daurada i la 7a marxa bressol, seguides de les curses infantils i lliurament de premis, i a partir de les 8 del vespre es disputaran les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, seguides del lliurament de premis. Trobareu tota la informació sobre el recorregut i les restriccions de trànsit i estacionament als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I aquest dissabte 6 de juny és el darrer dia per formalitzar les inscripcions per participar a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny en el marc de la Festa Major Jove. El tràmit s'ha de fer a través de la seu electrònica del web abrera.cat, on també podeu consultar les bases.
0: Abrera Informació. Activitats.
5: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. Activitats.
5: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs Super Devora Llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 11:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10:45 a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donarsang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:45 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:45 a 2:09 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2:45 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que al Casal de Joves d'Abrera a les tardes els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
5: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia, i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de la Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: catalana, con los figaflaua, tu saps, aquí la mosquita.
1: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
2: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
1: i professionals que saben escoltar-te.
2: Vols un color que enamori?
1: O un balaiatge que marqui la diferència?
2: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
1: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
2: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
1: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
2: Truca'ns al 93 770 1983
1: o reserva a donantforma.com.
2: Perquè tu t'ho mereixes.
3: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
4: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions d'avui, provoquen encara ara afectacions en diverses vies, com són la B10, la Nacional 240 a Tarragona, la C31 a Sant Adrià del Besòs, però també han afectat aquest matí a la P7 i la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de Barcelona i que confluiran ara al migdia al Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins una d'aquestes columnes, connectem amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que precisament està seguint una d'aquestes columnes. Esther, ha arrencat ja aquesta marxa. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, hem arribat uns quants ja a Arc de Triomf. Està ja tenyit amb el groc de les samarretes de professors i mestres que esperen l'arribada de totes aquestes columnes que comentaves i que estan avançant pel centre de Barcelona. Sí que són aquí els que venien en bicicleta i esperen poder començar aquesta protesta que ja s'intueix massiva després del rebuig al preacord amb el govern. La Intersindical, la COS, USTEC i CGT, convocants de la vaga que, segons Educació, té un seguiment del 9% amb la informació del 30% dels centres educatius, doncs des d'USTEC també David Caño explica que seguiran el que els docents han decidit a la consulta i organitzaran noves protestes.
4: No tenim cap altra opció. El que ens ha dit els treballadors i treballadores és que hem de continuar lluitant i només podem guanyar si ho fem junts i juntes. Per tant, la nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries. Nosaltres pensem que ha de ser, en el llarg d'aquest final de curs ja, incrementar molt la lluita per fer-ho possible.
3: Els sindicats exigeixen al govern que les negociacions es facin amb el comitè de vaga i anuncien nova jornada de protestes el dia 9 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat, la visita del Papa i el debat del pressupost d'educació en comissió parlamentària.
2: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
3: Fins ara, bon dia.
2: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius aconseguir la condonació del FLA, el finançament econòmic autonòmic, volíem dir, i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
5: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. El posava directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
2: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C-12 al FES al setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distreure mentre prenia un cafè al volant i va perdre el control del vehicle i va envair el sentit contrari.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa del període de sol·licitud de les beques menjador per a l'alumnat pel curs 2026-2027. Les famílies podran sol·licitar aquest ajut fins al divendres 5 de juny, inclòs de forma telemàtica, a través del web del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Els requisits per obtenir un ajut de menjador escolar són estar matriculat o prematriculat en un centre educatiu de la comarca del Baix Llobregat, sostingut amb fons públics, i cursar segon cicle d'educació infantil, primària i secundària, si el centre escolar disposa de servei de menjador. No tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar, no superar el llindar econòmic establert en la convocatòria i no estar en acolliment residencial. Per a més informació podeu adreçar-vos al vostre centre escolar o al Consell Comarcal trucant al 93 685 2400 de dilluns a divendres de 9 a 1. També trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Espai públic. Medi ambient.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als barris d'Abrera, i per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes. S'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva, segons una planificació establerta per barris, amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació ha començat al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny. Tot seguit, els equips es traslladaran a les carpes amb treballs previstos del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada es duran a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, és previst treballar-hi els dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran el 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania. I mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes, que creixen residualment a les voreres i calçades. I amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
0: Abrera Informació, esports, entitats.
6: Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral, en un esdeveniment organitzat pel Club Atletisme d'Abrera amb la col·laboració del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament. Enguany tornarà a haver-hi proves per a totes les edats, amb la 7a marxa bressol, les curses infantils, la 2a marxa daurada i les curses open de 5 i 10 quilòmetres i una vegada més seran solidàries i es destinarà 1 euro de cada inscripció de les curses open infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la 2a marxa daurada al projecte La Marató d'en Llerra, impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. A més, coincidint amb l'inici de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, el diumenge 7 de juny, totes les persones participants a les diferents curses de la 17a Abrera Corre de Nou, més una persona acompanyant, tindran entrada gratuïta presentant el seu dorsal a la recepció de l'equipament. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat a través del Club Atletisme d'Abrera i al perfil d'Instagram @abreracorredenou.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: una sirena.
1: Que vaig al cotxe, Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música, Ràdio Obrera. Que practico esport, Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte, Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu, Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules després d'aquest 65% dels docents que hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Anem ara a saber com s'està anant aquesta jornada de vaga amb la manifestació unitària que està tenint lloc a Barcelona, concretament a Arc de Triomf. Allà hi tenim a la nostra companya Esther Minguell. Com estan tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia, doncs la manifestació avança pel passeig Lluís Companys, direcció al Parlament de Catalunya, una marea groga que reclama millores pel sistema educatiu, la dimissió de la consellera Esther Niubó i que crida a proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. La jornada d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta. Els sindicats reclamen al govern reobrir les negociacions amb el comitè de vaga i anuncien una nova aturada el dimarts 9 de juny. Isard Pardas és el portaveu de la CGT.
4: Nosaltres fem una crida a la mobilització del dia 9 perquè no pot ser que tinguem una educació concertada, una educació privada que té molts tints de religiosa i a la qual nosaltres no hi estem d'acord. Tota l'educació ha de ser pública i alhora perquè el dia 9 també és la discussió del capítol de pressupostos que fa referència a educació i nosaltres li exigim al govern del PSC però també als grups de l'oposició que s'omplen la boca defensant els serveis públics, defensant l'educació i després voten uns pressupostos que no afecten i que no aborden l'emergència educativa.
3: Vostè que ha dit que consultarà centre a centre per establir un document clar de les reivindicacions dels professors i mestres. Seguiran pressionant el govern en noves protestes, però adverteixen que cal un procés de reflexió que continuarà el proper curs.
2: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
3: Fins ara, bon dia.
2: I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat al seu executiu que posi la directa, aprofitant l'estabilitat que, segons ha dit, aportaran els pressupostos que el Parlament preveu aprovar, com sentíem, al juliol. Illa ha fixat com a prioritats dels pròxims dos anys la condonació del deute del FLA, el desplegament del nou model de finançament i també l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. I el Servei Català de Trànsit impulsarà una nova campanya de sensibilització adreçada als motoristes davant l'augment de la sinistralitat mortal d'aquest col·lectiu a les carreteres catalanes. Fins al 31 de maig, 21 motoristes han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya, el 40% del total de víctimes mortals registrades aquest any. La majoria dels sinistres mortals s'han produït a la demarcació de Barcelona, sovint en accidents en solitari, i afecten principalment homes de més de 45 anys. I el Primavera Sauna defensa la suspensió d'una part de la programació d'ahir a la nit per motius de seguretat davant la pluja intensa i les fortes ratxes de vent. L'organització assegura que els escenaris principals eren els més exposats al temporal i que no es podien garantir les condicions de seguretat.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. Arrel de la reunió mantinguda aquest dijous i per l'exigència de l'Ajuntament d'Abrera, Montbus ha retirat definitivament de les rutes escolars d'Abrera l'autobús que presentava incidències i ha estat substituït. Des de l'Ajuntament d'Abrera informen que se seguirà fiscalitzant diàriament el servei i s'exigeix una solució definitiva a l'empresa Montbus per les diverses incidències registrades en el servei de transport escolar d'Abrera. Fruit de les diverses reclamacions i fiscalització contínua del servei de transport escolar, l'Ajuntament d'Abrera s'ha reunit novament amb Montbus i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per exigir una solució definitiva de les incidències detectades. Aquest servei es presta per delegació de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant un contracte adjudicat a l'empresa Montbus des del mes de gener de 2025. En els darrers mesos, la policia local d'Abrera ha sancionat fins a 6 vegades Montbus en les inspeccions diàries que realitza el servei amb la col·laboració periòdica del cos de Mossos d'Esquadra. També s'ha establert un espai periòdic de fiscalització del servei entre el consistori i el Consell Comarcal. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera se subvenciona la totalitat del cost del transport escolar amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Petoni Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà.
5: Abrera Informació. Promoció econòmica.
6: L'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, ha assistit aquest dimecres 3 de juny a la tarda a l'acte corporatiu d'inici de la producció dels nous Cupra, Raval i Volkswagen i de Polo. Celebrat a la planta de Seat i Cupra del Baix Nord. L'acte ha estat encapçalat pel president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i ha comptat amb la participació del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, l'alcaldessa de Sant Esteve Sarrovira, Roser Bruset, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, així com d'altres representants institucionals, mentre que per part de la companyia han intervingut el CEO del grup Volkswagen, Oliver Blum, el president del Consell d'Administració de Seat i Cupra, Thomas Schaffer, i el CEO de Seat Cupra, Marcus Haupt. Com deien, la jornada ha servit per donar el tret de sortida a la producció dels nous models elèctrics Cupra, Raval i Volkswagen i de Polo, un pas estratègic en el procés d'electrificació de la indústria automobilística i en la transformació de la planta automobilística del territori. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, en declaracions a Ràdio Abrera.
0: Avui és un dia molt important amb la visita del president de la Generalitat. El conseller d'Empresa també ha vingut. Ha vingut també el president del govern de l'Estat espanyol i també el ministre d'Indústria amb el Jordi Hereu. Bé, un dia que posem de manifest la producció 100% de dos vehicles elèctrics, que són el Volkswagen, el Polo ID i després també el Cupra Raval, el qual estem molt orgullosos de que es puguin fer a la factoria del nostre polígon empresarial d'Abrera. Que es facin aquests cotxes implica moltes coses. Implica que la transformació ja és un fet. Implica que les empreses que envolten la gran factoria han d'estar preparades també per assolir els reptes. I nosaltres, els municipis, representants de la societat, també hem de disposar per tal d'oferir treballadors i treballadores de valor afegit que puguin establir-se i incorporar dintre d'aquest projecte. Aquesta nova era Seat Cupra, avui hem sigut testimonis d'aquests nous models, als quals els desitgem molts d'èxits i que comptaran, com no, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera per tot el que necessitin.
6: El projecte liderat per Seat i Cupra per a l'arribada de la família de cotxes elèctrics urbans amb nom del Brand Group Core del grup Volkswagen està cridada a fer accessible l'electromobilitat en tot el continent amb 4 models totalment elèctrics en 3 marques distintes.
5: Abrera Informació. Esports.
6: Des de la Brigada Municipal i el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Abrera es treballa en les instal·lacions de la piscina municipal d'estiu per a la seva posada a punt, amb diferents tasques de manteniment, adequació i condicionament per garantir un bon inici de temporada i que la ciutadania pugui gaudir d'unes instal·lacions en òptimes condicions des del primer dia d'obertura, que recordem és aquest diumenge 7 de juny. Així, durant les darreres setmanes s'han dut a terme tasques d'adequació de la zona de gespa, plantació de 5 arbres nous, la implantació d'un sistema de filtració nou, s'ha trasplantat de gespa nova i abonat a tot el recinte, s'ha posat en servei els sistemes d'anàlisi d'aigua en continu de les piscines, el sanejament de la ceràmica dels vorals, la neteja i desinfecció del sistema d'aigua de la xarxa calenta i freda, i s'estan instal·lant noves estructures d'ombres per doblar la superfície que hi havia fins ara. Recordem que aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament serà de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment. I si ho prefereixes, estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
3: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
3: Vols tornar a sentir una entrevista?
2: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
3: En qualsevol punt.
2: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Una jornada amb la manifestació unitària a l'Arc de Triomf a migdia, a banda de protestes a la Ronda Litoral. A hores d'ara, tots els manifestants s'agrupen al Parc de la Ciutadella, davant del Parlament, i precisament anem fins allà on hi està la nostra companya Esther Minguell. Bon dia, Esther, quin és l'ambient a hores d'ara?
3: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen el Parc de la Ciutadella, on s'ajunten els que han participat a la marxa des de l'Arc de Triomf i els que venen de la Ronda Litoral, i són molts els que es concentren ja davant del Parlament. Són 90.000 segons els sindicats, que xifren el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la situa en el 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública de qualitat. Afirmen que això no és pel sou. La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga, coincidint amb la visita del Papa, on faran sentir la seva veu.
2: Moltes gràcies, Esther. Seguirem pendents. Bon dia. I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat objectius com aconseguir la condonació del FLA, el finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
4: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. El posava directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
2: Salvador Illa ha afegit que tot plegat aquestes actuacions s'han de fer amb molta confiança. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C-12 al Fes, al Segrià, el 22 de setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distraure mentre prenia el cafè al volant i la condemna per 3 delictes d'homicidi per imprudència menys greu. La Fiscalia i la família d'una de les víctimes, que demanaven penes d'entre 6 i 9 anys de presó per la dona, han recorregut contra la sentència. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després de que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. De fet, encara ara no s'ha reprès la circulació i hi ha servei alternatiu per carretera. De fet, el temporal també ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Abrera s'està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom i aquesta setmana és el torn d'Energy Dance Studios. Podeu reservar cita i hora al seu web. Aquest divendres 5 de juny, a Casal de Joves d'Abrera, a la tarda es fa l'activitat del Digues la Teva, dirigida a joves d'entre 12 i 25 anys. I el Cineclub Maruja Torres d'Abrera, programat per aquest mes de juny, un nou cicle amb 3 noves projeccions que giren entorn l'Americana Film Fest. La primera té lloc aquest divendres 5 de juny, a 8:15 del vespre, a l'auditori del Centre Polivalent, on podrem veure l'estrena de Rebuilding.
5: Abrera Informació. Activitats.
6: Aquest dissabte 6 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que comença amb l'horari d'estiu i es podrà visitar des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons del Montserrat del Consorci del Baix Llobregat. Aquest dissabte és el darrer dia per visitar a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. L'horari d'obertura és de 10 a 1. Durant tot el dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, el Club Bàsquet Abrera organitza un torneig de 3x3 al pavelló esportiu municipal. També aquest dissabte, de 10 del matí a 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la primera fira de benestar animal organitzada per l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, que reunirà a prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estands informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris, participar en activitats familiars i assistir a diverses xerrades. Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que té lloc aquest dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral i diversos carrers del municipi. Compten proves per a totes les edats que comencen a les 6 de la tarda amb la segona marxa daurada i la setena marxa bressol, seguides de les curses infantils i lliurament de premis, i a partir de les 8 del vespre es disputaran les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, seguides del lliurament de premis. Trobareu tota la informació sobre el recorregut i les restriccions de trànsit i estacionament als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I aquest dissabte 6 de juny és el darrer dia per formalitzar les inscripcions per participar a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny en el marc de la Festa Major Jove. El tràmit s'ha de fer a través de la seu electrònica del web abrera.cat, on també podeu consultar les bases.
5: Abrera Informació. Activitats.
6: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
5: Abrera Informació. Activitats.
6: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs Super Devora Llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 11:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10 a 13:45, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14:45 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 14:45 a 9:15 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 14:45 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
5: Abrera Informació. Activitats.
6: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia, i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de la Junta l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: Fórmula migdia a Ràdio Brera. La millor manera de fer la migdiada.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Milers de docents han tornat a sortir avui al carrer per reclamar que el govern els escolti. La jornada de vaga general avui arriba l'endemà. Recordem-ho que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
1: A l'àmbit polític, Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díaz. Del president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
5: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, saber a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el govern espanyol, diu que si hi ha contingut i un interès real del PSOE. Això ho ha expressat en una entrevista amb preguntes dels estudiants de l'UPF que han apuntat que per negociar cal que l'executiu espanyol, ha dit, presenti una proposta i que no sigui només una declaració tot plegat, recordem-ho, després de l'anunci del president espanyol de posar en marxa la maquinària per tramitar els pressupostos. Sobre les investigacions del PSOE, Junqueras ha assenyalat que són escèptics en determinades acusacions. Avui que hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. I parlem del Castell de Montjuïc, que estrena espais expositius amb la mostra Viure, Conviure i Sobreviure, Brigades Internacionals i Multilingüista. Amb l'ajuda de documents a l'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bona tarda. El Cineclub Maruja Torres d'Abrera ha programat per aquest mes de juny un nou cicle amb tres noves projeccions que giren entorn l'Americana Film Fest. Aquest divendres 5 de juny podrem veure Rebuilding, divendres 19 de juny Natchez i dilluns 29 de juny dins la programació de Festa Major Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató. Manel Benito, un dels impulsors de la iniciativa, explica com s'ha fet la tria d'aquest segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
7: Vam tenir a la nostra disposició el catàleg sencer d'aquest festival i vam triar les tres pel·lis que nosaltres pensàvem que podien quadrar bé en un cicle de cinema sobre aquest festival, sobre cinema independent, i que podria agradar al nostre públic. Hem fet un primer cicle amb cinema clàssic de tota la vida i ara fem tot el contrari, cinema d'estrena independent nord-americà. És un festival de cine ja veterà a la ciutat de Barcelona, és el festival de cinema independent o indie dels Estats Units, i és un festival que porta aquest any, 2026, el mes de març, ha fet la seva 13a edició. Molt popular, que atrau molt públic a Barcelona i que projecta les seves pel·lis. Aquest any han sigut al cinema Aribau, al cinema Girona, i també ha fet projeccions a la Filmoteca, al cinema de la Filmoteca de Catalunya.
6: Benito destaca que els tres títols que es projectaran al juny a Abrera són estrenes.
7: Aquesta primera pel·lícula, Rebuilding, s'estrena a sales comercials a l'Estat espanyol el mateix dia 5 de juny. Per tant, podem dir que és estrena. Una pel·lícula que estrenem aquí, sembla molt gran, però és així. Ja vam parlar que els cineclubs d'arreu tenen aquesta possibilitat, no?, d'estrenar pel·lícules de festivals, fins i tot abans de que siguin estrenades de forma comercial, i les altres dues, tant Natchez com Atropia, són dues pel·lícules que s'estrenaran a les plataformes. Per exemple, Natchez s'estrenarà el mes de juny a Netflix i Atropia ja es pot veure a Movistar Plus. Per tant, és un cicle d'absoluta estrena.
6: Tornem a recordar les dates de les projeccions del segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. Aquest divendres 5 de juny, Rebuilding, divendres 19 de juny, Natchez i dilluns 29 de juny, dins la Festa Major, Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 7:45 del vespre a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato.
0: Abrera Informació. Entitats.
8: Animals de companyia.
6: Aquest dissabte 6 de juny, de 10 del matí a 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la Fira de Benestar Animal, una jornada dedicada a la sensibilització, l'adopció responsable i la promoció del benestar dels animals. L'esdeveniment està organitzat per APATBA, l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, amb el suport de l'Ajuntament. Roger Mingorante és l'impulsor de la iniciativa i explica quin és l'objectiu.
9: APATBA és una associació que es va crear el 2023 per ajudar els animals d'Abrera. Una tasca que ja fèiem abans de manera voluntària. La fira neix amb la voluntat de donar visibilitat a aquesta realitat i apropar-la a la ciutadania, fent-ho d'una manera propera i accessible. L'objectiu principal és fomentar l'adopció responsable, donar visibilitat a les associacions i seguir conscienciant a la ciutadania. A més, estem treballant en municipis propers per portar xerrades a escoles, perquè la conscienciació des de petits creiem que és bastant clau. Hi ha molts animals esperant una oportunitat i que adoptar no és una decisió puntual, sinó un compromís de per vida.
6: La fira reunirà prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris i participar en activitats familiars. Roger Mingorance.
9: I trobarem una jornada molt completa amb associacions de protecció animal, animals en adopció, passarel·les, xerrades de conscienciació, activitats familiars i productes solidaris. El missatge és bastant clar. Compris o adoptis, fes-ho sempre amb responsabilitat. No es tracta de prohibir la compra, però sí de fer entendre que hi ha molts animals que necessiten ajuda i que potser no hem de mirar només una estètica, sinó una necessitat. La fira és un punt de contacte. Realment, les persones poden conèixer els animals, parlar amb les associacions i iniciar el procés d'adopció segons els seus protocols. Es parlarà sobre la importància de l'adopció, les donacions, per què serveixen, sobre el PIF, felí, i també sobre educació i comportament caní. També aprofitem per dir que necessitem cases d'acollida, tant de gossos com per gats, i que poden posar-se en contacte amb nosaltres.
6: La Fira de Benestar Animal es planteja com una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar l'adopció responsable, donar a conèixer la tasca de les entitats protectores i promoure el respecte i el benestar dels animals en un ambient familiar i participatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
10: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

les novetats musicals del panorama nacional i internacional, els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
7: Però on ho veus, tot això?
6: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
7: No.
6: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
7: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
8: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
9: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Cabrera, la música que t'agrada, t'agrada, t'agrada, t'agrada.
1: Si me abren los balcones, ya no quedan nubarrones y la tormenta está pasada.
2: Ràdio Abrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats a l'Eire 10. El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre 10 li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat avui tenir cap coneixement sobre les seves activitats. També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprenen.
5: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
4: El president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els dos anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia.
6: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
4: Els col·legis de metges demanen responsabilitat a totes les parts per buscar una sortida a les vagues de facultatius. Els òrgans col·legiats els costa d'entendre que els espais de diàleg no hagin tingut un paper central a la cerca de solucions i enfatitzen que els metges necessiten sentir-se escoltats. El Consell dels Col·legis reclama finançament suficient a la Generalitat per millorar les condicions de l'exercici de la medicina a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. És el segon en pocs dies després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors d'aquests trets. I una troballa fortuita a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre. Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional. Els informes apunten que els textos datarien de finals del segle XIV i de principis del XV i es treballa la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
7: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa del període de sol·licitud de les beques menjador per a l'alumnat pel curs 2026-2027. Les famílies podran sol·licitar aquest ajut fins al divendres 5 de juny, inclòs de forma telemàtica, a través del web del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Els requisits per obtenir un ajut de menjador escolar són estar matriculat o prematriculat en un centre educatiu de la comarca del Baix Llobregat, sostingut amb fons públics, i cursar segon cicle d'educació infantil, primària i secundària, si el centre escolar disposa de servei de menjador. No tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar, no superar el llindar econòmic establert en la convocatòria i no estar en acolliment residencial. Per a més informació podeu adreçar-vos al vostre centre escolar o al Consell Comarcal trucant al 93 685 2400 de dilluns a divendres de 9 a 1. També trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
2: Abrera Informació. Espai públic. Medi ambient.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als barris d'Abrera, i per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva segons una planificació establerta per barris amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació ha començat al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny. Tot seguit, els equips es traslladaran a les carpes amb treballs previstos del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada es duran a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, és previst treballar-hi els dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran el 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes, que creixen residualment a les voreres i calçades. I amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
2: Abrera Informació. Esports. Entitats.
7: Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral, en un esdeveniment organitzat pel Club Atletisme d'Abrera amb la col·laboració del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament. Enguany tornarà a haver-hi proves per a totes les edats, amb la 7a marxa bressol, les curses infantils, la 2a marxa daurada i les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, i una vegada més seran solidàries i es destinarà 1 euro de cada inscripció de les curses Open infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la 2a marxa daurada al projecte La Marató d'en Llerra, impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. A més, coincidint amb l'inici de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, el diumenge 7 de juny, totes les persones participants a les diferents curses de la 17a Abrera Corre de Nou, més una persona acompanyant, tindran entrada gratuïta presentant el seu dorsal a la recepció de l'equipament. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat a través del Club Atletisme d'Abrera i el perfil d'Instagram @abreracorredenou.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem parlant d'un incendi, 18 dotacions dels bombers treballant per apagar el foc en una nau de Montesa Onda, el polígon industrial Torre del Rector a Santa Perpètua de Mogoda. Allà hi ha el nostre company de Vallès Visió, Albert Maspons. Bona tarda, Albert.
2: Molt bona tarda. Doncs segueixen les tasques que estan fent els bombers per intentar extingir aquest incendi que s'ha originat ara fa pràcticament 2 hores. L'avís s'ha donat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. Des del primer moment, una de les dificultats amb la que s'han trobat els cossos d'emergència, els bombers, ha estat el vent que està bufant en aquesta zona del Vallès, que els està dificultant molt les coses i, de fet, aquesta és la seva principal preocupació per poder apagar directament aquestes flames. Des de Protecció Civil es recomana tancar portes i finestres d'aquells veïns que els hi pot arribar al fum. Això sí, han avisat que no hi ha cap mena de risc químic.
1: Moltíssimes gràcies, Albert. Gràcies per la feina. Estarem molt atents a veure com evoluciona aquest foc. Més qüestions. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin el temps, els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent, un dispositiu policial que desplegarà més de 5.000 agents i un dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya. Planteja, per exemple, nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista i estarà coordinat perquè, evidentment, hi hagi seguretat. Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
3: Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
1: Precisament la visita implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat, on també hi serà Ferrocarrils de la Generalitat. Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats. Darrer punt, el grup Buhos acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració especial de Leire Díaz, l'exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ara en solitari.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A Abrera s'està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom i aquesta setmana és el torn d'Energy Dance Studios. Podeu reservar cita i hora al seu web. Aquest divendres 5 de juny, a Casal de Joves d'Abrera, a la tarda es fa l'activitat del Digues la Teva, dirigida a joves d'entre 12 i 25 anys. I el Cineclub Maruja Torres d'Abrera, programat per aquest mes de juny, un nou cicle amb 3 noves projeccions que giren entorn l'Americana Film Fest. La primera té lloc aquest divendres 5 de juny, a 8:15 del vespre, a l'auditori del Centre Polivalent, on podrem veure l'estrena de Rebuilding.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Aquest dissabte 6 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que comença amb l'horari d'estiu i es podrà visitar des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons del Montserrat del Consorci del Baix Llobregat. Aquest dissabte és el darrer dia per visitar a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera El color ens parla, més una mirada a Abrera. L'horari d'obertura és de 10 a 1. Durant tot el dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, el Club Bàsquet Abrera organitza un torneig de 3x3 al Pavelló Esportiu Municipal. També aquest dissabte, de 10 del matí a 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la primera fira de benestar animal organitzada per l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, que reunirà a prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris, participar en activitats familiars i assistir a diverses xerrades. Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que té lloc aquest dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral i diversos carrers del municipi. Compta amb proves per a totes les edats, que comencen a les 6 de la tarda amb la segona marxa daurada i la 7a marxa bressol, seguides de les curses infantils i lliurament de premis, i a partir de les 8 del vespre es disputaran les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, seguides del lliurament de premis. Trobareu tota la informació sobre el recorregut i les restriccions de trànsit i estacionament als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I aquest dissabte 6 de juny és el darrer dia per formalitzar les inscripcions per participar a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny en el marc de la Festa Major Jove. El tràmit s'ha de fer a través de la seu electrònica del web abrera.cat, on també podeu consultar les bases.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs per devorar llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 11:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la policia local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell, i durant tot el matí, de 10 a 2:45 a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:45 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:45 a 2:45 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2:45 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que al Casal de Joves d'Abrera a les tardes els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia, i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo Benidó amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
3: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
4: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
3: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
0: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu, per tu.

Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els bombers demanen evacuar les naus pròximes per l'evolució de l'incendi a la planta d'Onda, al polígon de la Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. Hi treballen hores d'ara ja 28 dotacions. La nau ha col·lapsat i el foc continua actiu. Les flames han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació. Treballen des de fora perquè el volum de les flames no els ha permès entrar a l'interior amb l'objectiu d'evitar, sobretot, tot que el foc es propagui a les edificacions al voltant. Protecció Civil ha demanat als veïns que no s'apropin a la zona i que tanguin portes i finestres. I retards també al corredor sud de Rodalies a causa d'un altre incendi en un tren de mercaderies que ha quedat aturat entre Tarragona i Altafulla. La circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Reus ha quedat aturada, després s'ha reprès, però els trens de la R13, R15, R16 i R17 circulen per via única en el tram. Els bombers hi treballen, tot i això, el tren no duia mercaderies perilloses. I avui nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. Yolanda Segura, la portaveu d'aquest sindicat, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar.
2: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima, necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
1: I el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar aquest bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: I la Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per a la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més d'una cinquantena d'espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçar el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com a punt de referència on el circ contemporani pugui créixer.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Arrel de la reunió mantinguda aquest dijous i per l'exigència de l'Ajuntament d'Abrera, Montbus ha retirat definitivament de les rutes escolars d'Abrera l'autobús que presentava incidències i ha estat substituït. Des de l'Ajuntament d'Abrera informen que se seguirà fiscalitzant diàriament el servei i s'exigeix una solució definitiva a l'empresa Montbus per les diverses incidències registrades en el servei de transport escolar d'Abrera. Fruit de les diverses reclamacions i fiscalització contínua del servei de transport escolar, l'Ajuntament d'Abrera s'ha reunit novament amb Montbus i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per exigir una solució definitiva de les incidències detectades. Aquest servei es presta per delegació de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant un contracte adjudicat a l'empresa Montbus des del mes de gener de 2025. En els darrers mesos, la policia local d'Abrera ha sancionat fins a 6 vegades Montbus en les inspeccions diàries que realitza el servei amb la col·laboració periòdica del cos de Mossos d'Esquadra. També s'ha establert un espai periòdic de fiscalització del servei entre el consistori i el Consell Comarcal. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera se subvenciona la totalitat del cost del transport escolar amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Petoni Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
4: L'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, ha assistit aquest dimecres 3 de juny a la tarda a l'acte corporatiu d'inici de la producció dels nous Cupra, Raval i Volkswagen i de Polo, celebrat a la planta de Seat i Cupra del Baix Nord. L'acte ha estat encapçalat pel president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i ha comptat amb la participació del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, l'alcaldessa de Sant Esteve Sarrovira, Roser Bruset, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, així com d'altres representants institucionals, mentre que per part de la companyia han intervingut el CEO del grup Volkswagen, Oliver Blum, el president del Consell d'Administració de Seat i Cupra, Thomas Schaffer, i el CEO de Seat Cupra, Marcus Haupt. Com deien, la jornada ha servit per donar el tret de sortida a la producció dels nous models elèctrics Cupra, Raval i Volkswagen i de Polo, un pas estratègic en el procés d'electrificació de la indústria automobilística i en la transformació de la planta automobilística del territori. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, en declaracions a Ràdio Abrera.
5: Avui és un dia molt important amb la visita del president de la Generalitat. El conseller d'Empresa també ha vingut. Ha vingut també el president del govern de l'Estat espanyol i també el ministre d'Indústria, amb el Jordi Hereu. Bé, un dia que posem de manifest la producció 100% de dos vehicles elèctrics, que són el Volkswagen, el Polo ID i després també el Cupra Raval, el qual estem molt orgullosos de que es puguin fer a la factoria del nostre polígon empresarial d'Abrera. Que es facin aquests cotxes implica moltes coses. Implica que la transformació ja és un fet. Implica que les empreses que envolten la gran factoria han d'estar preparades també per assolir els reptes. I nosaltres, els municipis, representants de la societat, també hem de disposar, per tal d'oferir treballadors i treballadores de valor afegit que puguin establir-se i incorporar dintre d'aquest projecte. Aquesta nova era Seat Cupra, avui hem sigut testimonis d'aquests nous models, als quals els desitgem molts d'èxits i que comptaran, com no, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera per tot el que necessitin.
4: El projecte liderat per Seat i Cupra per a l'arribada de la família de cotxes elèctrics urbans, amb nom del Brand Group Core del grup Volkswagen, està cridada a fer accessible l'electromobilitat en tot el continent amb 4 models totalment elèctrics en 3 marques distintes.
0: Abrera Informació. Esports.
4: Des de la Brigada Municipal i el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Abrera es treballa en les instal·lacions de la piscina municipal d'estiu per a la seva posada a punt, amb diferents tasques de manteniment, adequació i condicionament per garantir un bon inici de temporada i que la ciutadania pugui gaudir d'unes instal·lacions en òptimes condicions des del primer dia d'obertura, que recordem és aquest diumenge 7 de juny. Així, durant les darreres setmanes s'han dut a terme tasques d'adequació de la zona de gespa, plantació de 5 arbres nous, la implantació d'un sistema de filtració nou, s'ha trasplantat de gespa nova i abonat a tot el recinte, s'ha posat en servei els sistemes d'anàlisi d'aigua en continu de les piscines, el sanejament de la ceràmica dels vorals, la neteja i desinfecció del sistema d'aigua de la xarxa calenta i freda, i s'estan instal·lant noves estructures d'ombres per doblar la superfície que hi havia fins ara. Recordem que aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament serà de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de l'incendi a la planta d'onda al polígon Torre del rector de Santa Perpètua de Mogoda. Els bombers han evacuat les naus pròximes fins al carrer del Mediterrani i han demanat el confinament dels treballadors d'altres empreses del polígon atès a l'evolució del foc. Les flames que afecten la fàbrica des de 3:45 de la tarda han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació fins a fer-la col·lapsar. 30 dotacions dels bombers actuen a l'indret des de fora, atès que el volum de les flames no els ha permès accedir a l'interior. L'objectiu és evitar que el foc es propagui a una nau veïna. També monitora la columna de fum i la vegetació del voltant. I milers de docents ha tornat a sortir al carrer per reclamar que el govern els escolti. La jornada de vaga general d'avui ha tingut un seguiment del 28%, segons el departament, i els sindicats ho eleven al 80%. Hi han participat 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 90.000, segons els sindicats. La protesta arriba l'endemà que professors i mestres rebutgessin el preacord assolit al govern i als sindicats. Professors i mestres han reclamat millores. Els escoltem.
2: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè, des del meu punt de vista, continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies, avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
1: I avui també s'està vivint una altra jornada de vaga general a les biblioteques sota el lema Revalorització, i aquesta vaga serà indefinida els divendres i dissabtes, i si més no pel que fa al personal en categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica sobre el PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal i com volia la UCO de la Guàrdia Civil. Pedraza restringeix així l'ofici al PSOE a 9 persones jurídiques més i a 3 de físiques. I una de cada 5 empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà. L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres, i per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. I l'Ajuntament de Cadaqués demana a l'Estat que faci una excepció i apliqui mesures adaptades al cap de Creus a l'aplicació del decret que prohibeix el fondeig sobre la Posidoni. El consistori argumenta que més del 90% del fons marí de la zona està recobert per aquestes pedreries i demana que la regulació sigui equilibrada.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. El Cineclub Maruja Torres d'Abrera ha programat per aquest mes de juny un nou cicle amb 3 noves projeccions que giren entorn l'Americana Film Fest. Aquest divendres 5 de juny podrem veure Rebuilding, divendres 19 de juny Natchez i dilluns 29 de juny, dins la programació de Festa Major, Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató. Manel Benito, un dels impulsors de la iniciativa, explica com s'ha fet la tria d'aquest segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
6: Vam tenir a la nostra disposició el catàleg sencer d'aquest festival i vam triar les tres pel·lis que nosaltres pensàvem que podien quadrar bé en un cicle de cinema sobre aquest festival, sobre el cinema independent, i que podria agradar al nostre públic. Hem fet un primer cicle amb cinema clàssic de tota la vida, i ara fem tot el contrari, cinema d'estrena independent nord-americà. És un festival de cine ja veterà a la ciutat de Barcelona, és el festival de cinema independent o indie dels Estats Units, i és un festival que porta aquest any, 2026, el mes de març, ha fet la seva 13a edició. Molt popular, que atrau molt públic a Barcelona i que projecta les seves pel·lis. Aquest any han sigut el cinema Aribau, el cinema Girona, i també ha fet projeccions a la Filmoteca, al cinema de la Filmoteca de Catalunya.
5: Benito destaca que els tres títols que es projectaran al juny a Abrera són estrenes.
6: Aquesta primera pel·lícula, Rebuilding, s'estrena a sales comercials a l'Estat espanyol el mateix dia 5 de juny. Per tant, podem dir que és estrena. Una pel·lícula que estrenem aquí, sembla molt gran, però és així. Ja vam parlar que els cineclubs d'arreu tenen aquesta possibilitat, no?, d'estrenar pel·lícules de festivals, fins i tot abans de que siguin estrenades de forma comercial, i les altres dues, tant Natchez com Atropia, són dues pel·lícules que s'estrenaran a les plataformes. Per exemple, Natchez s'estrenarà el mes de juny a Netflix i Atropia ja es pot veure a Movistar Plus. Per tant, és un cicle d'absoluta estrena.
5: Tornem a recordar les dates de les projeccions del segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. Aquest divendres 5 de juny, Rebuilding, divendres 19 de juny, Natchez i dilluns 29 de juny, dins la Festa Major, Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 7:45 del vespre a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato.
0: Abrera Informació, entitats.
7: Animals de companyia.
5: Aquest dissabte 6 de juny, de 10 del matí a 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la Fira de Benestar Animal, una jornada dedicada a la sensibilització, l'adopció responsable i la promoció del benestar dels animals. L'esdeveniment està organitzat per APATBA, l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, amb el suport de l'Ajuntament. Roger Mingorantes és l'impulsor de la iniciativa i explica quin és l'objectiu.
8: APATBA és una associació que es va crear el 2023 per ajudar els animals d'Abrera. Una tasca que ja fèiem abans de manera voluntària. La fira neix amb la voluntat de donar visibilitat a aquesta realitat i apropar-la a la ciutadania, fent-ho d'una manera propera i accessible. L'objectiu principal és fomentar l'adopció responsable, donar visibilitat a les associacions i seguir conscienciant a la ciutadania. A més, estem treballant a municipis propers per portar xerrades a escoles, perquè la conscienciació des de petits creiem que és bastant clau. Hi ha molts animals esperant una oportunitat i que adoptar no és una decisió puntual, sinó un compromís de per vida.
5: La fira reunirà prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris i participar en activitats familiars. Roger Mingorance.
8: I trobaran una jornada molt completa amb associacions de protecció animal, animals en adopció, passarel·les, xerrades de conscienciació, activitats familiars i productes solidaris. El missatge és bastant clar. Compris o adoptis, fes-ho sempre amb responsabilitat. No es tracta de prohibir la compra, però sí de fer entendre que hi ha molts animals que necessiten ajuda i que potser no hem de mirar només una estètica, sinó una necessitat. La fira és un punt de contacte. Realment, les persones poden conèixer els animals, parlar amb les associacions i iniciar el procés d'adopció segons els seus protocols. Es parlarà sobre la importància de l'adopció, les donacions, per què serveixen, sobre el PIF, felí, i també sobre educació i comportament caní. També aprofitem per dir que necessitem cases d'acollida, tant de gossos com per gats, i que poden posar-se en contacte amb nosaltres.
5: La Fira de Benestar Animal es planteja com una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar l'adopció responsable, donar a conèixer la tasca de les entitats protectores i promoure el respecte i el benestar dels animals en un ambient familiar i participatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: A 5 bandes, tota la informació des de 5 punts del dial. Ràdio Abrera, Ràdio Esparreguera, Ràdio Martorell, Olesa Ràdio, Ràdio Sant Esteve. A 5 bandes, l'informatiu del Baix Llobregat Nord.
10: Comencem amb els titulars més importants de la setmana. El Departament de Territori posa en funcionament la nova carretera C-54 un cop finalitzades les obres de desdoblament de la B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires. L'alcalde d'Esparreguera celebra la recuperació de la línia orbital ferroviària però demana cautela amb les expectatives. Abrera celebra la nova sessió del Consell Municipal de Dones. Olesa de Montserrat augmenta el reciclatge en el nou model de contenidors tancats. Sant Esteve Sesrovires posa en marxa Sesbici, un nou servei d'aparcament segur per a bicicletes i patinets elèctrics. L'informatiu a 5 bandes el fem possible des de les redaccions de les ràdios municipals d'Abrera, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Martorell i Santa Esteve Sesrovires. Arrenquem el comarcal d'aquesta setmana.

0: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha posat en funcionament la nova carretera C-54. Un cop finalitzades les obres de desdoblament de la B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires, els treballs han comptat amb una inversió de prop de 32 milions d'euros.
1: Aquest dilluns ha tingut lloc la posada en servei de la nova carretera C-54, un cop acabat el primer tram desdoblat de la carretera B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires. L'acte el va presidir la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, acompanyada de l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i de l'alcaldessa de Sant Esteve Sesrovires, Roser Brosset. Els treballs s'emmarquen en el pla de millora de la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. L'acte es va celebrar just al costat de la nova carretera, on aquesta conflueix a la nova gran rotonda de tipus tambor que possibilita un segon accés a Martorell a través de l'avinguda de Puig del Revell des de l'enllaç entre l'AP7 i l'A2 i amb la nova C-54 en direcció a Sant Esteve Sesrovires. Per l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, l'actuació finalitzada és una reivindicació històrica que ara comença a ser realitat i que s'acabarà quan la via arribi a Vallbona d'Anoia. Una necessitat històrica per a Martorell, Martorell, Sant Esteve Sesrovires i altres pobles de l'entorn.
2: És una reivindicació històrica que avui sí que comencem a fer realitat. Això encara té recorregut de millora, això no està del tot complet, però aquest primer tram, que és el que té més trànsit, d'aquests 30.000 vehicles diaris que passen per aquí, que aquesta és una necessitat històrica que des de Martorell, Sant Esteve i el conjunt de municipis del voltant d'aquesta carretera anàvem demanant. Mireu, Martorell és un poble que està fet al mig del camí, sempre ho hem dit, i això doncs, ens ha portat moltes virtuts, però també alguns inconvenients. I els inconvenients són doncs, que aquestes infraestructures que passen i han de passar forçosament per Martorell, el que volem és que passin bé.
1: En la mateixa línia, l'alcaldessa de Sant Esteve Sesrovires, Roser Brosset, destacava que aquesta actuació respon a una reivindicació històrica del municipi i va demanar continuar avançant amb el segon tram del desdoblament per garantir una mobilitat més segura, sostenible i eficient per a tots els veïns i veïnes, inclosos els sectors de Masia Bac i Vinyes del Turó.
3: Avui assistim a un moment molt important per Sant Esteve Sesrovires, doncs per la mobilitat i per la seguretat del nostre territori. I també un dia molt important pels veïns i veïnes del Pou del Merli, que han vist com deixa de passar per davant de casa seva doncs, una circulació de 25.000 i 26.000 doncs, vehicles diaris i que, per tant, doncs, afectava molt a la qualitat de vida i també a la seguretat dels veïns. Ara mateix hem aconseguit que en aquesta fase hi hagi una vorera que es connecta amb Martorell amb llum i amb molta seguretat i, per tant, estem molt contents de l'afectació de la millora que això suposa pels nostres veïns del Pou del Merli. I esperem, i tenim el compromís de la consellera doncs, perquè no parin i a partir d'aquí doncs, es mantingui les dues fases que falten. Una primera fase que arriba fins a la rotonda d'entrada de Sant Esteve, que està a punt de licitació, i després una tercera que ja arriba més amunt, arriba fins a Masquefa, i que afavorirà també i millorar doncs, la mobilitat i el trànsit pels veïns, pels nostres veïns de Masia Bac i de les Vinyes del Turó.
1: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va refermar el compromís de la Generalitat doncs, amb el conjunt de l'eix viari, afirmant que no s'atura aquí i que continuaran treballant per convertir reivindicacions compartides amb el territori en realitats concretes, amb infraestructures al servei de la gent. Aquesta obra s'emmarca en el programa d'actuacions del govern per transformar la carretera B-224 en una via d'alta prestació que connectarà la carretera C-15 a l'Anoia amb la P-7 al Baix Llobregat. De moment ja s'ha executat el desdoblament Martorell-Sant Esteve Sesrovires amb una inversió de 31,7 milions d'euros. La rotonda de la Beguda Baixa entre Sant Llorenç d'Hortons i Sant Esteve Sesrovires amb un pressupost de 700.000 euros i la variant de Piera amb una inversió de 7,1 milions d'euros.
0: L'alcalde d'Esparreguera celebra la recuperació de la línia orbital ferroviària, però demana cautela amb les expectatives.
4: L'alcalde d'Esparreguera, Juan Jurado, ha valorat positivament la recuperació del projecte de la línia orbital ferroviària, després que l'acord entre el PSC i Esquerra per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat incorpori el compromís de reprendre aquesta infraestructura ferroviària. Tot i això, l'alcalde ha insistit que es tracta d'un projecte a molt llarg termini i ha reclamat prudència a l'hora de generar expectatives. Jurado ha recordat que la línia orbital és un projecte plantejat inicialment l'any 2010, que ha estat durant anys en un calaix i que ara la Generalitat ha decidit recuperar en el marc de la negociació pressupostària.
5: El projecte de línia orbital és un projecte que ve de 2010, que portava molts anys en un calaix i que certament, es constata que la Generalitat l'ha volgut recuperar en el marc de la negociació de pressupostos de la Generalitat amb Esquerra Republicana. Jo no. O sigui, ningú crec que posa en dubte la necessitat de que Catalunya es doti d'aquesta línia orbital, ni molt menys de que Esparreguera pugui arribar a tenir ferrocarril, l'estació de ferrocarril al seu terme. Però sí que jo celebro la notícia. Crec que els ajuntaments, el que ens toca és estar amatents, com en tants altres grans iniciatives de la Generalitat.
4: L'alcalde ha destacat que ningú qüestiona la necessitat que Catalunya disposi d'aquesta connexió transversal, ni tampoc els beneficis que podria representar per Esparreguera comptar amb una estació ferroviària al seu terme municipal. Amb tot, ha remarcat que el projecte encara es troba en una fase molt inicial. Segons ha explicat, el tram que afectaria Esparreguera forma part de la fase 3 del desplegament de la infraestructura, un dels darrers sectors previstos dins el calendari d'execució. Per aquest motiu ha defensat mantenir una actitud de seguiment i prudència. Jurado ha advertit que la possible arribada de la línia orbital no ha de servir per ajornar les reivindicacions que Esparreguera manté des de fa anys en matèria de mobilitat. En aquest sentit, ha estat contundent en afirmar que els problemes actuals de transport públic del municipi s'han de resoldre abans que arribi una infraestructura com la línia orbital.
0: Abrera ha celebrat aquesta setmana una nova sessió del Consell Municipal de les Dones, al que, entre altres qüestions, s'ha parlat del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, del qual Abrera serà subseu el proper dijous 11 de juny al matí, amb una jornada que porta pel lema «Violències masclistes digitals, noves formes, nous reptes».
6: La sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera ha acollit aquest dilluns 1 de juny a la tarda una nova trobada del Consell Municipal de les Dones d'Abrera, adreçada a entitats i dones del municipi, a la qual s'han tractat els principals projectes i programes desplegats des de la xarxa Violeta d'Abrera i les actuacions implementades al segon Pla d'Igualtat Municipal. El Consell va començar amb els parlaments institucionals a càrrec de l'alcalde Jesús Narro i la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Júlia Mirto, que van posar en relleu l'avanç en les polítiques d'igualtat i en la construcció d'un municipi més just, inclusiu i participatiu. El Consell Municipal de les Dones d'Abrera és l'òrgan de participació ciutadana per tal de facilitar, impulsar i promoure la participació de les dones en tots els àmbits de la vida local. És l'instrument per articular i canalitzar la participació de les dones amb l'objectiu d'avançar cap a l'equitat de gènere. Així, els seus objectius són la participació sobre les qüestions que afectin o facin referència a les dones, facilitar espais de relació i coordinació entre les diferents entitats i dones que treballen per la igualtat, incorporar la perspectiva de gènere en els assumptes i polítiques públiques municipals, tot recollint la pluralitat de les dones i els seus interessos. D'altra banda, el Consell Municipal de les Dones d'Abrera també s'ha parlat de la jornada que Abrera acollirà el proper dijous 11 de juny en el marc del Congrés de les Dones del Baix Llobregat, consolidant-se com a subseu d'aquesta iniciativa comarcal dedicada a la reflexió, al debat i la promoció de la igualtat de gènere. La trobada tindrà lloc a la Casa de Cultura i reunirà professionals, entitats i ciutadania en una jornada amb activitats centrals en la sensibilització social i les violències digitals sota el nom Violències masclistes digitals, noves formes, nous reptes. Comptarà amb la xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que compartirà la seva experiència i reflexions al voltant de la igualtat i dels reptes socials actuals amb una ponència titulada «Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció», per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva.
0: Olesa augmenta el reciclatge en el nou model de contenidors tancats. L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha completat la implantació del nou model de recollida i gestió de residus en el tancament dels contenidors a tots els barris del municipi. El sistema, desplegat progressivament des de l'agost de 2025, té com a objectiu incrementar la recollida selectiva, adaptar-se a la normativa vigent i avançar cap a un model més sostenible.
7: Les primeres dades apunten a una reducció del 14,5% dels residus dipositats al contenidor de rebuig, la fracció més costosa de gestionar, i a un increment del 9,5% de la recollida d'orgànica. Aquestes xifres podrien suposar un estalvi d'uns 200.000 euros anuals en el tractament de residus, fet que podria repercutir en una futura reducció de la taxa municipal. Segons el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Ivan Carreira, el canvi era imprescindible per fer un salt qualitatiu en matèria de reciclatge i per poder implantar en el futur una taxa més ajustada als residus que genera cada llar.
8: I personalitzem el que paguem d'aigua, de llum, de gas, en funció dels nostres consums, poder tenir alguna cosa similar amb el tema dels residus. L'única manera que hi ha fiable, fidedigna per poder-ho fer és poder no controlar què llancem, sinó quantes vegades obrim aquests contenidors. Mm-hmm. De manera que aleshores podrem crear una taxa, que això serà jo espero, la taxa que s'aplicarà el 2028, perquè però la llei demana que tinguis un any sencer mínim de recollida de dades.
7: El nou contracte també incorpora millores en la neteja viària amb dues noves escombradores i un vehicle específic per al manteniment de zones verdes. A més, el servei de recollida de voluminosos sota demanda, que es pot sol·licitar per telèfon o WhatsApp, registra una elevada demanda i el consistori estudia reforçar-lo per reduir el temps d'espera.
0: La regidoria de mobilitat posa en marxa un nou servei d'aparcament segur per a bicicletes i patinets elèctrics. Es tracta del Sesbici, que s'ha instal·lat a l'aparcament de l'estació de Ferrocarrils i que començarà a funcionar dilluns en fase de prova pilot. La instal·lació compta amb un mòdul tancat en capacitat per a 5 vehicles i té com a objectiu fomentar la mobilitat sostenible. Ho explica el regidor de mobilitat, Manel Martínez.
9: Des de la regidoria de mobilitat volem fer una aposta ferma per la mobilitat sostenible i en aquest sentit posem a disposició el Sesbici per tota aquella gent que estudiï o treballi a Barcelona i faci, sigui utilitària del tren, dels ferrocarrils, doncs pugui aparcar el seu vehicle, la seva bicicleta o el seu patinet de manera còmoda i segura. Aquesta serà una de les primeres accions i tindrà continuïtat amb altres per fomentar aquesta mobilitat sostenible dins del municipi.
0: El servei està pensat especialment per a les persones que es desplacen fins a l'estació en bicicleta o patinet per agafar el tren. A més, ofereix un espai segur que evita robatoris i protegeix els vehicles de les inclemències del temps. El servei entra en funcionament com a prova pilot per tal de poder valorar el seu funcionament, demanda i cobertura de les necessitats de les persones usuàries i adaptar-lo a les necessitats. El servici és gratuït i funciona amb un sistema de claus intel·ligents que es poden sol·licitar a l'Ajuntament mitjançant el pagament d'una fiança. Els presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa van visitar aquest dimecres la planta de Seat Cupra a Martorell amb motiu de l'inici de la producció del Cupra Raval i del Volkswagen ID Polo. En aquests dos nous models de vehicles, la marca vol liderar una nova era des de Martorell destinada a fer accessible l'electromobilitat a tota Europa.
1: A l'acte institucional hi va assistir el comitè executiu de la companyia, a més del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, així com els alcaldes i alcaldessa del Baix Llobregat Nord, Xavier Fonollosa, Jesús Narro i Roser Brosset. Pedro Sánchez, president del govern, va destacar que en aquest camí cap a la mobilitat elèctrica i sostenible, Seat i Cupra no ha estat sol. El govern d'Espanya ha donat suport al sector en aquesta transformació, ja que la indústria de l'automoció és fonamental per Catalunya i essencial també per l'estat espanyol.
10: Celebramos el lanzamiento oficial de la fabricación en serie de modelos made by Spain, ¿no? Que van a contribuir, como antes se ha dicho, a democratizar la movilidad eléctrica en España, por supuesto en Cataluña y en el conjunto de Europa. Y en este camino hacia la movilidad eléctrica y sostenible, pues evidentemente no han estado solos, ¿no? El gobierno de España, y quiero agradecérselo a todos y cada uno de los intervinientes, pues ha arrimado el hombro, ha estado también con el sector en esta transformación, en este cambio que es la nova realitat, com antes s'ha comentat.
1: L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va destacar la importància i el significat que té l'inici de la producció dels dos models elèctrics que es fabricaran a Martorell.
11: Sí, avui és un dia important per Martorell, perquè la fàbrica més gran de l'Estat, que és d'automoció i que la tenim a Martorell, avui ens ha presentat dos nous productes que faran a la fàbrica de Martorell, que és el Polo ID, que és el Volkswagen Polo totalment elèctric, 100% elèctric, i el cotxe creat des del seu disseny fins a la seva producció final a Martorell, el primer cotxe que entra en sèrie, que és elèctric 100%, és el Cupra Raval. I avui doncs, ens han presentat els dos vehicles que entren en producció, entren en cadena de producció i, per tant, els veurem les nostres carrers molt aviat.
1: El llançament del Cupra Raval i del Volkswagen ID Polo culmina una transformació històrica que reforça la posició de Seat i Cupra com a potència industrial. Després del seu llançament al mercat durant l'estiu del 2026, el Cupra Raval impulsarà encara més el creixement de la marca, que passa pel seu millor moment coincidint amb el seu 8è aniversari. Amb més d'un milió de vehicles venuts. Des del seu llançament, Cupra ha registrat el millor primer trimestre de la seva història, el 2026, i al març va assolir el rècord absolut de vendes mensuals, apropant-se al seu objectiu d'arribar a una quota de mercat del 3% a Europa.
0: Abrera participa un any més en el projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, un programa que serveix per treballar l'autonomia, la iniciativa personal i l'emprenedoria a cinquè de primària. Aquest dimarts, 2 de juny al matí, l'alumnat ha fet la venda dels seus productes.
6: Enguany s'està duent a terme la setena edició del programa QM. Amb aquesta iniciativa, les nenes i nens d'Abrera que hi participen poden adquirir competències que potencien la seva creativitat, el treball en equip, la comunicació i la imaginació, entre altres. Aquestes els hi serviran per millorar els seus resultats educatius i adquirir l'experiència vivencial del procés de creació d'una cooperativa, des del disseny de la imatge fins a la venda del producte. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera l'alcalde Jesús Narro, la regidora de Promoció Econòmica Maite Novell i la regidora d'Educació Conxi Sierra.
12: Molt contents del projecte en el qual han explicat com han fabricat de forma comunitària un bànol. També han ficat un portatovallols i que he tingut l'ocasió de visitar i veure com molta gent comprava aquests portatovallols, aquests bànols, i han fet una feina increïble la canalla de la nostra escola. Un projecte que han acompanyat també els professors i professores de l'escola i el qual avui han fet la posada a escena, la posada de gala, que ha sigut la venda al públic després d'un procés de fabricació, de creació de la cooperativa, i molt content.
6: L'alumnat de les dues cooperatives explicava així com s'estava desenvolupant la venda de productes a la plaça de l'Església, coincidint amb el mercat ambulant i el mercat municipal d'Abrera.
13: Som la cooperativa de Queens and Queens. Estem aquí al mercat ambulant amb una paradeta de ventalls. Hi ha de molts tipus i us convidem a comprar o a mirar en la nostra carpa.
14: Ho estem passant molt bé i esperem que ens comprin molts ventalls.
15: Som de la cooperativa Lleuplatons. Estem en el mercat municipal d'Abrera i estem venent portatovallons.
16: Uns de paret, uns altres de creu i uns altres de rectangle.
17: Els diners podrem fer una activitat a classe o a fora, un cinema o algo, i el que s'obri el donarem a una associació.
6: Podeu veure imatges i vídeos de l'activitat a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: L'esparreguerina BPM Creative Lab guanya el segon premi d'un dels concursos de videomapatge més prestigiosos del món.

0: importants del sector del videomapatge i té la particularitat que les peces participants han de tenir una durada màxima de 2 minuts.
1: És un concurs una mica especial perquè les peces han de durar entre 1 minut i 2 com a molt. O sigui, són peces curtetes i això, doncs has de plasmar un concepte. Ells et proposen un concepte, que era, aquest cop era diàleg, i llavors has de fer una peça de biomapping curteta que transmeti això, en aquest cas el diàleg. I bueno, em sembla que es van presentar més de 200 propostes i bueno, em van seleccionar, van ser 20, que era la final, i bueno, per sort vam quedar segons.
0: Nieto ha destacat que l'estudi ja havia estat finalista en anteriors edicions del concurs, però que aquesta és la primera vegada que aconsegueixen pujar al podi. L'obra premiada explora la relació entre la percepció humana i la realitat a través d'efectes òptics aplicats sobre la façana de l'edifici del govern metropolità de Tòquio. El projecte va néixer com una investigació interna per experimentar noves tècniques visuals i comprovar si determinats efectes òptics habituals en pantalles podien funcionar bé també sobre una arquitectura de grans dimensions. La projecció es va realitzar sobre una de les façanes més grans en què ha treballat fins ara l'equip Espargarí. Per aconseguir l'efecte desitjat, els creadors van haver d'adaptar les animacions a una superfície amb una gran complexitat arquitectònica i centenars de finestres.
2: Olesa de Montserrat ho té tot a punt per celebrar les festes de Santa Oliva, patrona del municipi, amb una programació que combinarà tradició, cultura popular, música i activitats familiars del 5 al 10 de juny. Totes les propostes seran gratuïtes i obertes a tota la ciutadania.
3: La regidora de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Olesa, Emma Duran, ha destacat que Santa Oliva és una de les celebracions més arrelades del municipi i que marca l'inici de la temporada festiva i de l'estiu. També ha remarcat el paper imprescindible de les entitats locals en l'organització de les activitats.
4: Les festes de Santa Oliva són les festes de la nostra patrona, per tant, és el nostre símbol d'identitat, penso jo que més important, és el nostre dia, són les nostres festes. Al cap de 15 dies venen la festa, els dies de festa major, que ja sabem que també ens els prenem amb moltíssima importància i li tenim també molta estima, però penso que les festes de Santa Oliva són la marca de la casa, no? I és on tenim més sentiment de pertinença, és un símbol molt identitari d'Olesa. Donen el tret de sortida a l'estiu, per tant, és un moment d'eufòria per tothom.
3: La festa arrencarà divendres amb el concert del Cor Sons. Dissabte serà una de les jornades més intenses amb la tradicional fira de Santa Oliva, tallers, vermut i dinar popular, una actuació castellera amb 3 colles convidades, espectacles familiars, sardanes, el pregó i el sopar popular organitzat pel col·lectiu de joves de Santa Oliva. La nit culminarà amb el correfoc i els concerts al porxo de Santa Oliva. I diumenge hi haurà vermut electrònic, actuacions musicals i un nou espectacle familiar. La programació continuarà dilluns amb la mostra de l'Escola Municipal de Música i dimarts amb el taller de llànties, música tradicional i la revetlla de Santa Oliva. L'acte central arribarà dimecres 10 de juny, diada de la patrona. La jornada inclourà la tradicional tòmbola benèfica, portes obertes a diversos equipaments municipals, la mostra i el seguici de cultura popular amb la participació de les entitats locals i la tradicional ofrena floral a Santa Oliva. La festa es clourà amb un espectacle familiar i el concert de rumba de Sabor de Gràcia al Parc del Porxo de Santa Oliva.
2: La cerrobirenca Elena Garza presenta demà dissabte al Teatre Municipal del Casino de Sant Esteve Sarrovires el seu documental Bèstia, seleccionat pel reconegut festival Docs Barcelona. El llargmetratge retrata la vida de 3 caçadors de l'interior de Catalunya i les tensions entre el món rural i la societat urbana. Elena Garza explica la temàtica de la seva pel·lícula.
5: I la relació que té Bèstia amb els caçadors... Bèstia, bueno, com tu has dit molt bé, Bèstia no és un documental que tracti sobre la caça. La caça és el fil conductor, com has dit, o bé com el marc, no? On se desenvolupa tota la pel·lícula. Però Bèstia és una mica... És un retrat sobre 3 persones, sobre 3 homes que no entren en el motlle del que... como del pensamiento urbanito, de cómo tiene que ser un hombre, así y tal. Bueno, son 3 personas que pues muy del mundo rural.
2: L'acte de presentació i la projecció del documental tindrà lloc demà dissabte al casino i començarà a les 8 del vespre. La L'ADF d'Esparreguera alerta que les pluies d'aquest hivern han incrementat la vegetació que pot convertir

0: convertir-se en combustible aquest estiu.
1: L'Agrupació de Defensa Forestal d'Esparreguera va iniciar l'1 de juny la campanya d'incendis forestals 2026 amb un dispositiu format per 44 voluntaris i un sistema de guàrdies adaptat als diferents nivells de risc. El president i coordinador operatiu de l'entitat, David Queixalós, ha advertit que les abundants pluges registrades durant l'hivern han afavorit el creixement de vegetació que, si les precipitacions apareixessin durant les properes setmanes, es pot convertir en combustible i augmentar el risc d'incendi. Queixalós ha recordat que l'inici de la campanya implica un enduriment de les restriccions sobre els treballs forestals. Si des del 15 de març ja era necessària l'autorització per fer determinades tasques, a partir de l'1 de juny pràcticament queden prohibides totes les activitats susceptibles de provocar una ignició, excepte casos molt concrets autoritzats pels agents rurals.
2: A partir del 15 de març ja, diguéssim, ja no es poden fer cap tipus de treball forestal, d'acord? Sense autorització, que es diria. ¿Vale? A partir del dia 1 de juny, sí que encara que tinguis autorització, no es pot fer cap tipus de treball forestal si no és molt específic, d'acord? Això ho emet normalment agents rurals i normalment el que obliguen quan fas segons quins tipus de treballs forestals és que disposis d'algun tipus de bota d'aigua o algun tipus d'extinció d'incendis per si aquests treballs que fas doncs poden generar un petit conat d'incendi o el que sigui. Clar, motoserres, desbrossadores amb ferro, que es diu, o sigui, no amb fil, tot això, amb la calor que hi ha, a partir d'aquestes dates, doncs poden ser el punt d'ignició d'un incendi, no? D'un conat, que això pugui derivar a més. Llavors sí que hi ha segons tipus de tasques, com pot ser la campanya de la sega, que quan se sega doncs sempre hi ha dispositius a prop que recolzen aquesta sega, doncs de manera que si hi ha algun conat o algun petit incendi, doncs que ràpidament això ho puguin sufocar i que no vagi a més.
1: En relació amb el comportament de la ciutadania, el responsable de l'ADF ha assegurat que no tenen constància d'incidències destacables. Tot i això, ha recordat que la crema de restes vegetals està prohibida durant tot l'any i que aquests residus s'han de triturar o portar a la deixalleria. Respecte a l'augment dels avisos per incendis registrats a Esparreguera durant els primers mesos de l'any, Queixalós ha valorat positivament que els veïns alertin ràpidament davant qualsevol columna de fum. Ha insistit que el telèfon 112 és la via correcta per activar tots els recursos d'emergència necessaris.
0: La piscina d'estiu de Martorell estrena demà dissabte la temporada de bany que es perllongarà fins al 6 de setembre. L'Ajuntament ha incorporat una nova zona de jocs aquàtics i recomana que les persones interessades facin l'abonament de temporada, que manté els preus d'anys anteriors.
3: Les persones que vulguin adquirir l'abonament per primera vegada poden adreçar-se a les oficines d'atenció a l'usuari del patronat ubicades al complex esportiu La Vila, al complex educatiu o a la plaça de la Vila 27. Els usuaris que ja hagin gaudit d'un abonament per la piscina d'estiu amb anterioritat poden renovar-lo fàcilment a través del web patronat.martorell.cat. El responsable de l'equipament, Guillem de Mar Ramon, anuncia que, a part dels serveis habituals, aquesta temporada hi ha la zona de jocs infantils d'aigua per tal que els més petits s'ho puguin passar encara millor. Els jocs estan pensats per a infants d'entre 3 i 8 anys d'edat que facin una alçada mínima de 90 centímetres.
4: Aquesta temporada obrim des del 6 de juny fins al 6 de setembre, de dissabte a dissabte, 3 mesos ininterromputs com la temporada passada, on a part dels serveis habituals que hem anat oferint, aquest any podem informar o ampliar-los amb la zona de jocs de la piscina infantil o del bassalet, on hem instal·lat aquests jocs d'aigua per tal que els més petits doncs, tinguin un entreteniment més i s'ho puguin passar encara millor.
3: L'horari de la piscina d'estiu de Martorell és de dilluns a diumenges, de 10 del matí a les 8 del vespre. Pel que fa al tobogan, des del 6 de juny fins al dia 23, l'horari serà de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, dissabtes i diumenges, en horari partit, d'11 del matí a 2:15 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. I a partir del 24 de juny, l'horari s'ampliarà i serà el mateix durant tota la setmana, des de les 11 del matí fins a 2:15 del migdia i de 4 de la tarda fins a les 7.
0: El futbol sala Olesa tanca una temporada d'èxits. El club va celebrar aquest diumenge la festa de cloenda de la temporada 2025-2026. La jornada va reunir jugadors i jugadores, famílies, equip tècnic i membres de la junta directiva per posar punt final a un curs esportiu de bons resultats.
5: L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde d'Olesa de Montserrat, Marc Serrador, que va destacar la feina col·lectiva que hi ha darrere de l'èxit del club.
6: Des de l'Ajuntament us volem agrair, com sempre, que existiu i que seguim treballant. Hi ha una entitat jove, fent de persones que tiren endavant, i això és molt d'agrair, molt d'agrair. Costa molt que les persones treballin a les entitats, diguem-ne, pel bé col·lectiu, perquè hi haurà mesa, i perquè en aquest cas el que ara pugui gaudir del futbol. Per tant, sense vosaltres, en ple, tota la colla no hi hauria un futbol salaurença. I també voldria agrair als entrenadors i entrenadores per feina que feu, a les famílies que un diumenge com avui també esteu sumant, acompanyant les vostres fills i filles i a l'entitat, i sobretot als jugadors i jugadores, gràcies per jugar a futbol a Olesa, gràcies per representar-nos, gaudiu de l'estiu i l'any que ve a guanyar més títols i a seguir disfrutant.
5: També hi va participar el primer tinent d'alcalde i regidor d'Esports, Jordi Parent, que va ser l'encarregat de lliurar medalles i reconeixements als esportistes i equips destacats de la temporada. Un dels moments més especials de la jornada va ser el reconeixement als jugadors i jugadores del futbol sala Olesa que han representat Catalunya als campionats d'Espanya de seleccions. En concret, es va homenatjar Daniela Vilet, campiona d'Espanya amb la selecció catalana sub-14 femenina, Eloi Chopo, campió d'Espanya amb la selecció sub-12 masculina, i Mauro Sáenz, que va aconseguir la tercera posició estatal amb la selecció sub-10 masculina. La celebració també va servir per reconèixer els equips del club que han aconseguit proclamar-se campions de Lliga aquesta temporada. A més, es va destacar especialment la trajectòria de l'Alaví C, que ha aconseguit el títol de Lliga i l'ascens a primera divisió, i de l'Infantil A, que també s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a divisió d'honor.
0: Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària en la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Serrano, que tindrà lloc el proper dissabte 6 de juny de 2026 a l'entorn del Parc de Can Morral.
7: L'esdeveniment organitzat pel Club d'Atletisme d'Abrera amb la col·laboració del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera arriba enguany amb un canvi significatiu. Per primera vegada es celebrarà en dissabte a la tarda. Enguany tornarà a haver-hi proves per a totes les edats, amb la 7a marxa bressol, les curses infantils, la 2a marxa daurada, i les curses open de 5 i 10 quilòmetres, i una vegada més seran solidàries i es destinarà 1 euro de cada inscripció de les curses open infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la 2a marxa daurada. El projecte La Marató d'en Llerra, impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera, en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. A més, coincidint amb l'inici de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, el diumenge 7 de juny, totes les persones participants a les diferents curses de la 17a Abrera Corre de Nou, més una persona acompanyant, tindran entrada gratuïta presentant el seu dorsal a la recepció de l'equipament. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat a través del Club Atletisme d'Abrera i el perfil d'Instagram @abreracorredenou.
0: El Club Padel Barcelona Golf és un club en expansió. Ha crescut tant en nombre de socis com d'equips, però no tothom sap que actualment tenen la seu dins del Club Golf Barcelona. Per donar-se a conèixer, aquest diumenge 7 de juny, el club organitza un Family Day obert a qualsevol persona que vulgui visitar les instal·lacions i descobrir les activitats de l'entitat. Meritxell Pallarols és la presidenta de l'entitat.
8: Mira, el 7 de juny farem el Family Day. El Family Day és una jornada pensada perquè pugui venir tota la família a gaudir. Volem apropar el nostre esport a totes les famílies, a la gent del poble. Llavors farem una jornada totalment gratuïta on podran vindre tant nens com adults, podran provar, sobretot la part de testeig d'esports, la deixem una miqueta més pels nens, i podran fer mitja horeta de pàdel, podran fer mitja horeta de golf, podran fer mitja horeta de multiactivitats, que és activitats multidisciplinàries, que ho porta l'Espai Ananda del complex, i els hi volem ensenyar on estem. Els volem ensenyar la nostra seu.
0: Altra de les activitats d'estiu de l'entitat és el campus de pàdel per a infants i joves. Hi haurà un grup d'iniciació i un altre de perfeccionament. El pàdel es complementarà amb piscina, golf, pickleball i una nit d'acampada. Us hem parlat des de les redaccions de les ràdios municipals d'Abrera, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires. Tornem la pròxima setmana amb una nova edició de l'informatiu comarcal. Que passeu un bon cap de setmana.
9: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
10: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
9: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.
1: Honey, move on now.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per estabilitzat poc després de les 7 de la tarda l'incendi de la planta de Montes Agundà del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, un incendi que ha començat a 3:45. El foc ha calcinat completament la fàbrica, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. 30 dotacions dels bombers han actuat en un succés que, per sort, no ha causat ferits. El cap d'intervenció dels bombers és Eduard Martínez.
2: Ara mateix ja tenim l'incendi estabilitzat i de forma imminent, propers minuts, hora màxim, doncs el donarem ja per controlat. Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població.
1: L'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, ha dit que si bé no se sap amb certesa l'origen del foc, hi ha indicis que podria haver començat en una coberta equipada amb plaques solars. Més temes. L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors. Poden haver sancions entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Escoltem la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
3: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'aquesta, exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
1: I Sant Vicenç dels Horts presenta la primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que aspira a començar a generar energia renovable a partir de 2027. Preveuen arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar el 20% de l'energia a famílies vulnerables. I la música de cambra torna al Jardí del Claustre les nits de juliol a Sant Cugat, al cicle Nits de Música al Claustre, que comptarà amb 3 concerts. El Quartet Gerard estrenarà el 4 de juliol amb el concert de Beethoven i de Ravel. I el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. El conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 i jugarà demà a les 5 de la tarda les semifinals.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa del període de sol·licitud de les beques menjador per a l'alumnat pel curs 2026-2027. Les famílies podran sol·licitar aquest ajut fins al divendres 5 de juny, inclòs de forma telemàtica, a través del web del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Els requisits per obtenir un ajut de menjador escolar són estar matriculat o prematriculat en un centre educatiu de la comarca del Baix Llobregat, sostingut amb fons públics, i cursar segon cicle d'educació infantil, primària i secundària, si el centre escolar disposa de servei de menjador. No tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar, no superar el llindar econòmic establert en la convocatòria i no estar en acolliment residencial. Per a més informació podeu adreçar-vos al vostre centre escolar o al Consell Comarcal trucant al 93 685 2400 de dilluns a divendres de 9 a 1. També trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Espai públic. Medi ambient.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als barris d'Abrera, i per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes. S'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva, segons una planificació establerta per barris, amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació ha començat al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny. Tot seguit, els equips es traslladaran a les carpes amb treballs previstos del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada es duran a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. El que fa a Santa Maria de Vilalba és previst treballar-hi els dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran el 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes, que creixen residualment a les voreres i calçades. I amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
0: Abrera Informació, Esports, Entitats.
4: Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a Cursa Popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral, en un esdeveniment organitzat pel Club Atletisme d'Abrera amb la col·laboració del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament. Enguany tornarà a haver-hi proves per a totes les edats, amb la 7a marxa bressol, les curses infantils, la 2a marxa daurada i les curses open de 5 i 10 quilòmetres i una vegada més seran solidàries i es destinarà 1 euro de cada inscripció de les curses open infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la 2a marxa daurada al projecte La Marató d'en Llerra impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. A més, coincidint amb l'inici de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, el diumenge 7 de juny totes les persones participants a les diferents curses de la 17a Abrera Corre de Nou, més una persona acompanyant, tindran entrada gratuïta presentant el seu dorsal a la recepció de l'equipament. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat a través del Club Atletisme d'Abrera i al perfil d'Instagram @abreracorredenou.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Classe B, classe B, classe B. Pepita Estudios.

0: Miopia.
1: Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montesa Onda al polígon Torre del rector de Santa Perpètua de Mogoda. El foc ha calcinat completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. Els bombers no descarten un col·lapse secundari. 32 dotacions han treballat en aquest succés que, per sort, no ha causat ferits. El cap d'intervenció dels bombers és Eduard Martínez.
2: Amb aquesta nau, diguéssim, l'afectació ha estat total i, per tant, no és recuperable ara mateix. El que sí que, evidentment, tota la zona de producció que no hi ha quedat absolutament afectada, no té cap mena d'afectació, doncs aquí sí que s'hi podrà treballar. Amb aquesta nau, no. L'estructura està danyada, està col·lapsat, tenim col·lapse estructural important i, de fet, encara no permetem els accessos i estem monitoritzant, diguéssim, quina és l'evolució d'aquesta estructura, perquè preveiem que pugui haver algun col·lapse fins i tot secundari.
1: I en el compte enrere de la visita del Sant Pare que farà Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari. Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que es pugui fer alguna referència als abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
3: És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el Papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es portin.
1: Els Mossos d'Esquadra de les comarques gironines avisen que han detectat un repunt a les taxes màximes d'alcoholèmia a la demarcació. Expliquen que fa uns anys era estrany trobar taxes que superessin el límit administratiu del 0,60 mil·lígrams per litre i que en comptades ocasions s'acostaven a l'1. Ara, en canvi, els Mossos avisen que és habitual trobar-ne en positius de més d'un gram per litre. També alerten de l'ús del mòbil, que segueix sent un dels motius més habituals d'accident. I d'alta baix política a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrofó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins de l'equip de govern i també al mateix temps obre un procés de reflexió per valorar-ne aquests dies la seva continuïtat. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Música i informació.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats a Montesa Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. El foc ha calcinat completament la nau on hi ha el centre logístic, ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. El centre de producció, però, no està afectat. Els bombers no descarten un col·lapse secundari, això sí. 32 dotacions dels bombers han actuat en aquest succés que no ha causat ferits. Encara no es coneix l'origen del foc, però segons l'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, hi ha indicis que podria haver començat en una coberta equipada amb plaques solars. I al Baix Ebre hi ha un primer cas de repotenciació d'un parc eòlic a Catalunya. Es tracta de la central de les Colladetes, al Perelló. Ha passat de 54 a 6 eurogeneradors. Més grans i amb més potència. Tot plegat per una aposta del govern per renovar les instal·lacions arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Escoltem la consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
3: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
2: I el Departament de Salut xifra en un 15% a tot Catalunya l'afectació a les intervencions no urgents per la protesta dels metges a no fer hores extra que va començar aquest dilluns. Segons Salut, les operacions afectades no s'han reprogramat i no corresponen a procediments oncològics ni urgents. La campanya Ni un minut més, impulsada pel Sindicat de Metges, insta el col·lectiu a no assumir activitat voluntària fora de la jornada ordinària per pressionar el Departament davant la sobrecàrrega laboral. El sindicat diu que fins ara s'han adherit 180 serveis, 37 hospitals i 9 centres d'atenció primària. I la Fiscalia ha demanat a la jutgessa de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, ja que han dit que ordeni una reconstrucció dels fets per aclarir les causes de la mort amb l'únic investigat, el fill de l'empresari, Jonathan Andic. El Ministeri ha demanat diligències d'investigació, ara que hi ha la instrucció no és secreta, per reconstruir el lloc dels fets on va haver la caiguda a Collbató. I el monestir de Sant Pere de Rodes ha implementat un projecte, Els ulls de la història, que inclou una experiència immersiva que explica la vinculació del monument amb el poblat de Santa Creu i el castell de Verdera. La proposta inclou videomapping a la portalada de l'església, una guia multimèdia del conjunt i una nova senyalització per poder visitar-lo.
1: Música i informació. Ràdio Abrera. Bienvenidos al Power.
4: Saludos cordiales de vuestro amigo Marcos Alonso.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23. A Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: l'hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: pasó. Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche.

Ràdio Abrera. Són les 12. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
6: A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
2: Els teus millors moments són a Ràdio Abrera.
3: 107.9.
2: La banda sonora de la

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Qué rico, mi amor.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir, no pots dormir.
0: Treballes en el torn de nit?
1: En el torn de nit.
0: No trobes cap sèrie que t'enganxi?
1: També a la nit.
0: Ràdio Obrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Les nits s'omplen de música a Ràdio Abrera.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarrega't la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
0: Abrera som cultura.
4: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.